the mystery.

break.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provenents del romà manent de tresoreria a l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
2: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
0: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
3: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recursos se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que, y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Sino, bueno, aquí tenemos además la interventora, que si no nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito es esto.
0: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí, els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, o sigui, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monsonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients, i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
5: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
0: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
6: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost de adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat, perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
0: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
7: No puc entendre que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
0: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
2: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
0: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Cubellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. L'Espai Jove es dona a conèixer un cop més a l'inici de curs amb la jornada Benvinguda Adolescència. Concretament serà aquest diumenge, dia 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, quan es farà una jornada de portes obertes que va adreçada especialment a l'alumnat de primer i de segon d'ESO i les seves famílies, en què es vol donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha comentat que és una trobada que inclou diverses activitats gratuïtes i que ja ha funcionat prou bé els últims anys.
8: Com portem ja fent un parell d'anys, un parell d'inicis de curs al setembre, una presentació als alumnes que entren a la primera ESO, que ja podrien utilitzar el servei de l'equipament juvenil, i a les famílies. És a dir, farem una trobada el dia 20 de setembre, de 5 de la tarda a 8 del vespre, allà a l'equipament juvenil, amb un ventall d'activitats ja programades, amb tots els professionals que hi treballem al servei perquè puguin conèixer-nos, perquè puguin saber què oferim i què no oferim, no només als joves, que és important, sinó també a les famílies, doncs que vegin on van els seus fills i les seves filles, en quin espai es troben, i això també nosaltres ens ha funcionat molt bé els cursos passats, ho hem tornat a repetir aquest any.
0: Més enllà d'aquesta jornada de benvinguda a adolescència, l'Espai Jove també continuarà aquest curs amb el funcionament que ja van posar en marxa l'any passat, és a dir, l'Espai Jove estarà obert als usuaris que tinguin prevista una activitat o un servei a l'equipament, però no podran anar-hi com un lloc d'ús lliure, tal com ha explicat el regidor Pau Rodríguez.
8: També la dinàmica que seguirem aquest any, com no podria ser d'una altra manera, és que l'espai juvenil, l'equipament juvenil, no sigui un punt d'accés lliure, com havia estat amb els seus inicis, sinó que sigui un espai on els joves puguin venir a desenvolupar les seves activitats, on puguin venir a gaudir, a demanar un dels serveis que nosaltres oferim, no? ja el sabem, i per tant que no sigui un punt d'accés lliure d'anar a passar la tarda, no? Sinó que vagis amb una activitat, vagis a la prestació d'un servei, vagis a demanar informació o estudiar, etcètera, etcètera, però que no sigui un punt de concentració lliure, perquè això ens havia comportat una sèrie de problemàtiques.
0: Les inscripcions per totes les activitats que oferirà l'Espai Jove durant tot el curs ja estan obertes. Hi ha propostes vinculades a la cuina, com el Teen Chef, al multiesport, com el Mou Teen, i també a la tecnologia, el taller de podcast, taller de robòtica, intel·ligència artificial, o també a l'expressió més artística, amb cursos de guitarra, d'art o autoconeixement i cant, entre altres propostes. Totes les activitats són gratuïtes, excepte un curs de monitors, que es farà concretament en una part del calendari, i continuen obertes, es poden omplir aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit. El grup d'estudis covellencs Amics del Castell ja té a punt el seu calendari d'activitats per aquesta tardor. El president de l'entitat, en Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Covelles les propostes que es tindran durant aquests mesos de setembre i octubre i que combinen xerrades d'història, com és habitual, i també algunes commemoracions, publicacions noves i sortides culturals i una exposició. El cicle de conferències d'aquesta tardor arrencarà aquest divendres 18 de setembre amb el la proposta que portarà l'historiador vilafranquí Joan Soler Bordes, que oferirà la ponència audiovisual titulada Negocis milionaris del Penedès a Cuba al segle XIX, centrada en la petjada dels indians i el comerç transoceànic a la comarca, a l'interior de la comarca del Penedès. D'altra banda, el divendres 2 d'octubre es farà la presentació del llibre titulat El primer clàssico ante el abismo, una obra que repassa la final de la Copa d'Espanya del 1936 entre el Barça i el Real Madrid i la posterior diàspora que van viure els futbolistes cap a Amèrica perquè va esclatar la Guerra Civil. I un dels plats forts d'aquesta tardor serà la inauguració el dijous 1 d'octubre d'una exposició dedicada als 50 anys de la Marxa de la Llibertat, que es va fer l'estiu del 1976. La mostra comptarà amb unes 40 imatges i amb cartells de l'època i anirà acompanyada d'una taula rodona amb la participació de l'historiador Josep Calvet, en Teti Serres i el mateix Joan Vidal, i amb la possible assistència d'Àngel Colom. En Joan Vidal, president del grup d'estudis covellencs Amics del Castell, ha parlat d'aquesta exposició que començarà a l'octubre a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera.
9: La Marxa de la Llibertat, de cara compleix 50 anys, que per això fem aquesta exposició, va començar el 4 de juliol de 1976 i va acabar el 12 de setembre d'aquell any 1976. Per tant, tocava fer-la una mica abans. Però, doncs, com que no disposàvem de la sala, la fem ara, i la fem amb imatges que ens han deixat, bona part de les imatges ens l'han deixat els que van organitzar els 50 anys de la Marxa de la Llibertat a Sant Hilari Sacalm, doncs amb fotografies doncs, que anireu bé, no sé, 20 o 25, ens les han cedides, i les altres doncs, les aporto jo mateix, que és un recull de fotografies que vaig obtenir fa 10 anys quan vaig fer un treball precisament sobre els 40 anys de la Marxa de la Llibertat, i això completarà, doncs, que hi haurà l'exposició entre cartells i fotografies, unes 40 imatges.
0: Els marxaires per la llibertat van passar aquell estiu del 1976, ara fa 50 anys, per aquí, per Covelles, on van aprofitar per fer ressò de les protestes locals contra la construcció de la central tèrmica, tal com ha recordat en Joan Vidal.
9: Per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Covelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etc, etc, doncs hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals de joia, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, doncs hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
0: L'agenda d'aquesta tardor del grup d'estudis covidencs Amics del Castell també inclou dues sortides i la seva participació a les Jornades Europees de Patrimoni, on proposaran com a activitat la presentació del treball d'investigació de Pere Vives sobre l'evolució del litoral de Cubelles, que s'ha pogut llegir a l'interior del programa de Festa Major, i en el mateix acte també es farà l'anunci dels guanyadors de la beca d'investigació local.
10: El Centre Social de Cubelles va acollir aquest dimecres 16 de setembre una nova jornada de donació de sang amb una participació de 42 persones que es van apropar a la campanya per contribuir a les reserves del Banc de Sang i Teixits. De les persones que hi van participar, 38 van poder efectuar la seva donació de sang i plasma en una jornada que també va servir perquè 4 persones fessin la seva primera donació, incorporant-se així al conjunt de donants. Segons les dades de la campanya, les donacions recollides permetran beneficiar fins a 100 pacients, ja que la sang és necessària per a intervencions quirúrgiques, tractaments i atenció de persones amb diverses patologies. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, posa de manifest la importància de mantenir una participació ciutadana constant en les campanyes de donació. Constant en les campanyes de donació.
0: Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels 3 municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i una educadora social, per atendre l'increment de casos de joves i infants. El servei de dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El servei d'atenció domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels 3 pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
11: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions. Aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
0: El servei de dependència de l'àrea bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana a la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil

0: puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar els més petits als coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja.
1: La pilot cubellenca Laura Díaz participa aquest cap de setmana del Desert Repsol Eco Rally a Coruña, una de les proves destacades de la mobilitat sostenible a l'estat espanyol. La competició és puntuable per al FIA Eco Rally Cup i el Campionat d'Espanya d'Energies Alternatives i arriba a la desena edició amb un rècord de participació amb gairebé 60 equips nacionals i internacionals. L'activitat ja va començar dijous amb les verificacions tècniques i administratives, mentre que la competició es desenvoluparà durant el cap de setmana amb recorregut aproximadament d'uns 600 quilòmetres per carreteres de Galícia. Laura Díaz afronta aquesta cita acompanyada del copilot César Belinchón, copilot i instructor de pilots de rally a l'Escola del Rendiment Fast Prac Motor de Castellolí. La pilot cubellenca compta amb una àmplia trajectòria en el món de l'automobilisme amb participacions en proves nacionals i internacionals de rally i regularitat, així com en competicions celebrades al Marroc o l'Aràbia Saudita, entre elles el rally de Jamelí. Díaz també ha estat campiona d'Espanya de copilots de rally totterreny, disciplina en la que ha aconseguit alguns dels seus principals èxits esportius. En aquesta ocasió, però, l'equip afronta el repte en una especialitat en la que la precisió, l'estratègia i l'eficiència energètica tenen un paper fonamental. L'objectiu és lluitar per les primeres posicions i continuar acumulant experiència en el món dels ecorallis. El Repsol Ecorally a Coruña convertirà aquest cap de setmana la ciutat gallega en un dels punts de referència de la mobilitat sostenible i reunirà també alguns dels principals especialistes nacionals i internacionals de la disciplina. I la cubellenca Laura Díaz lluitarà per les primeres posicions en aquesta nova prova automobilística. La cursa Puig de Tiula arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb tres modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puig de Tiula. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 9:45. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: L'entrevista.
1: Ja estan obertes les inscripcions per les activitats que proposa l'Espai Jove per aquest curs que arrenca ara, 2026-2027. Per saber-ne més detalls d'aquesta oferta d'activitats, tenim amb nosaltres el regidor de Joventut, Pau Rodríguez. Benvingut, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Bon dia, Pau.
1: I bé, sí que són activitats diverses que es aniran fent durant tot el curs i que necessiten inscripció prèvia, tot i que algunes són gratuïtes, no totes necessiten, diguéssim, un pagament. En tot cas, abans d'entrar més en concret doncs, en com és tota aquesta programació i quins cursos exactament hi haurà, bé, un curs nou per l'Espai Jove, recordar també una mica el Servei de Joventut, quines són les seves línies, què vol oferir també, no? la intenció d'aquest servei de l'Espai Jove aquí a Cubelles, quines són aquestes intencions a grans trets.
2: Doncs bé, com deies, nosaltres el curs o l'any, diguéssim, no el comencem al gener, el comencem al setembre, no? Quan els alumnes, els joves inicien les universitats, els instituts, les escoles, som quan nosaltres, no? I hem estat aquests mesos previs doncs, preparant, com dèiem, aquest curs, no? Aquestes activitats que desenvolupem després al llarg de l'any, no? Avui teníem la reunió de coordinació una mica d'inici de curs i en parlàvem i fèiem una mica presentació de com encararíem aquest curs de setembre-desembre i també el que ens vindria, no? De cara doncs, al gener del 27, no? Com deies, doncs, hem preparat aquestes activitats, aquest programari, no? molt complet per intentar encabir doncs, totes aquestes necessitats, totes aquestes demandes també, no? Que ens fan els joves i arrel d'això doncs, també en funció d'aquestes demandes que ens fan, doncs, tirem per una banda o per una altra. Hi ha activitats de tot tipus, us les podeu revisar, no les comentaré una a una, totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran, i com deia, doncs, excepte el curs de monitora de lleure, totes són gratuïtes i ja les hem fet, no? Les hem dissenyat, les hem programat doncs, perquè puguin encabir doncs, tot el ventall de lo que els joves ens han demanat al curs passat.
1: Algunes d'aquestes activitats repeteixen, no? Això vol dir que han tingut ja una bona resposta en cursos anteriors, tot i que bé, això de la joventut també ho té, no? Que va canviant una mica de vegades les inquietuds i els interessos, però sí que hi ha qüestions, no? Que més o menys s'ha vist que tenen bona resposta i es poden anar repetint.
2: Exacte. Per exemple, el tema del Teens Chef és una cosa doncs, que està molt popularitzada, que agrada molt i que, per tant, repetim any rere curs, no? I perquè, bueno, hi ha coses que és el que diem, que si tenen aquest impacte positiu i hi ha una demanda, doncs, evidentment, l'hem de tornar a repetir. Hi ha d'altres que no, segons les necessitats, prioritats i demandes que ens fan els propis joves, doncs, intentem cobrir-les i intentem, doncs, innovar, no? Perquè també d'un curs a l'altre també està bé incorporar novetats i coses. Ara mateix també estem treballant de cara al gener, de cara a l'any vinent, amb activitats noves, per exemple, el tema de l'equitació, el tema també d'activitats també a la mar, a la muntanya. Us ho anunciaré més endavant perquè encara no ho tenim tancat, però sí que ho farem. I també hi estem treballant amb les activitats, a banda d'això, paral·lelament amb les activitats que farem cada divendres, no? Que serà una mica el dia especial, com finalitzar la setmana, com a premi doncs, tindrem una activitat, també imagino que amb inscripció prèvia, no? Depenent de l'aforament i del tipus d'activitat, doncs, que també els joves hi puguin gaudir. No? Perquè també la dinàmica que seguirem aquest any, com no podria ser d'una altra manera, és que l'espai juvenil, l'equipament juvenil, no sigui un punt d'accés lliure, com havia estat amb els seus inicis, sinó que sigui un espai on els joves puguin venir a desenvolupar les seves activitats, on puguin venir a gaudir, a demanar un dels serveis que nosaltres oferim, no? ja el sabem, i per tant que no sigui un punt d'accés lliure d'anar a passar la tarda, no? Sinó que vagis amb una activitat, vagis a la prestació d'un servei, vagis a demanar informació o estudiar, etcètera, etcètera, però que no sigui un punt de concentració lliure, perquè això ens havia comportat una sèrie de problemàtiques i, per tant, canviant aquest xip ja ens va funcionar bé l'any passat i, per tant, la tònica que seguirem serà la mateixa. Mm-hmm.
1: De fet, també ho vau dir que és com una mica un precursor després aquest temps més lliure, no? O de lleure, de vegades van a l'activitat i després va, doncs ara, quan acabem l'activitat, ens quedem una estona a l'espai jove fent no
2: exacte,
1: sé què, o
2: exacte.
1: Ara mira, o quedem, demà no hi ha cap activitat, però quedem aquí davant i anirem a xerrar una estona mm-hmm. o a fer un tomb, no? És a dir que, tot i que no tingui aquest accés lliure, sí que serveix com a precursor per aquestes relacions socials i de
2: total,
1: lleure dels
2: joves. És el que intentem reforçar, no? Aquestes relacions socials sanes amb els propis joves, no? Que nosaltres doncs intentem potenciar, no? Arrel d'aquestes activitats, no? Perquè vèiem que nosaltres deixant una sala d'accés lliure perquè ens entenguem, perquè poguessin allà i fer el que volguessin, al final el que ens trobàvem eren unes actituds que no eren correctes a nivell de relació entre els propis joves, no? Perquè arribaven i es posaven amb el mòbil directament, mm-hmm. es posaven a beure begudes energètiques, per tant no era ni és l'objectiu de l'equipament, ni és l'objectiu ni la finalitat que nosaltres volíem, no? Ara, canviant el rol, canviant, no? La manera com ho estàvem enfocant, està funcionant molt millor i està tenint molt més impacte, no? amb l'actitud de manera positiva amb els joves.
1: Mm. Sobretot enfocat això amb els joves d'aquesta etapa de l'ESO, no? Potser mm-hmm. que és els que puguin tenir més necessitat de tenir activitats fora de, no? de l'institut, més enllà doncs, de les seves activitats que ja facin extraescolars, no?
2: Exacte.
1: Altres llocs on anar sense haver de desplaçar-se, no? I dins del mateix municipi, no?
2: Sí, no, de fet, l'equipament juvenil, l'edat, no, diguéssim, és a partir de primer de l'ESO, quan poden utilitzar el servei de joventut, fins als 30 anys. Evidentment, una persona de 28 o 25 o no utilitza el servei igual que un jove que acaba d'entrar de primer d'ESO, no? Aquestes activitats estan molt més enfocades, com deies, Pau, al públic, no? De primer a quart d'ESO, inclús batxillerat, i després hi ha altres serveis, no? Com el d'emancipació, com el de referent d'ocupació, com el gabinet d'acompanyament emocional, que estaran enfocats des de primer de l'ESO fins a un jove, no? Que acaba de complir 25 anys, per exemple, no? Cadascú utilitza el servei, això és el bo també, no? De l'equipament juvenil, que cadascú utilitza el servei com l'interessa en aquest sentit, no? com té les seves necessitats en el moment vital que es troba, doncs s'apropa a un servei, s'apropa a un altre. I també és la riquesa, no? Del propi espai, no? Que hi circulen joves de diferents edats i que cadascú utilitza el servei pues, segons el moment vital en el que es troba.
1: Mm. I també hem vist que hi ha varietat, no, d'activitats i de dies per de vegades omplir, entenc, els forats això que puguin deixar les activitats extraescolars, no? El que fa anglès però ho fa els dimecres, veu que el dijous pot anar a l'espai jove a fer això, o el que juga a futbol o bàsquet o el que sigui, no? I té lliures d'entrenament un parell de dies, no? També té aquesta altra referència de l'espai jove per acabar de completar, no, una mica la seva setmana, no? També.
2: Sí, exacte. Avui és el que intentem fer una mica amb aquesta promoció d'activitats, no? També recordar el dia 20 de setembre. El dia 20 de setembre fem, com portem ja fent un parell d'anys, un parell d'inicis de curs al setembre, una presentació als alumnes que entren a la primera ESO, que ja podrien utilitzar el servei de l'equipament juvenil, i a les famílies. És a dir, farem una trobada el dia 20 de setembre de 5 de la tarda a 8 del vespre allà a l'equipament juvenil amb un ventall d'activitats ja programades, amb tots els professionals que hi treballem al servei perquè puguin conèixer-nos, perquè puguin saber què oferim i què no oferim, no només als joves, que és important, sinó també a les famílies, doncs que vegin on van els seus fills i les seves filles, en quin espai es troben, i això també nosaltres ens ha funcionat molt bé els cursos passats, ho hem tornat a repetir aquest any, 20 de setembre a l'Espai Jove de 5 a 8 del vespre. Mm-hmm.
1: Pel que fa a les activitats, hi haurà el Moutin, no? Que això doncs, ja s'ha ofert en altres ocasions, que és com un multisports, també taller de còmic i manga, classes de guitarra, classes de cant, també d'art i autoconeixement, un curs de programació, intel·ligència artificial, robòtica i aquestes qüestions, també classes de català, no? Pensades per joves ja més enllà.
2: Sí, nouvinguts. Sí, sí.
1: I nouvinguts, també. Sí. I bé, en aquest cas també en col·laboració amb Ràdio Cubelles repetim el taller de podcast que aquest curs serà tot el curs, no? Es va fer una primera prova uns mesos i ara s'amplia tot el curs. Clar, això del podcast és el que et deia abans, no? Són interessos que van sorgint nous, no? Entre els joves i ara doncs n'hi ha molts que això segurament mitjançant les xarxes socials els hi arriba, no?
2: Sí, bueno, ara s'ha posat molt de moda, no? El no tant fer un programa de ràdio, no? Ja. Que ens diguéssim, sinó el tema del podcast, no? Que arriba molt als joves, als videopodcasts, no? Que tant ens agrada escoltar des de diferents plataformes, no? De YouTube, Spotify o propi Ràdio Cubelles, que també comença a tenir...
1: Bé, tenim el servei de podcast,
2: servei però, bueno,
1: al final és una ràdio penjada.
2: Sí. Bueno, però ja no només que li canvies el nom, ja té un, no? un aire més... Bueno, que crida més als joves, no? I per tant, també aquesta feina, no? Per part de comunicació, per part de la ràdio local, doncs també és important perquè costa, no? Aquest mitjà de comunicació als joves, que acaben entra d'una altra manera, no? No entra tant, diguéssim, encenent la ràdio, el cotxe o encenent la cara, sinó a través d'aquests podcasts que també s'estan treballant, no? A l'equipament juvenil, quan la van posar en marxa, doncs a principi de l'any 23 que van posar en marxa aquest estudi de ràdio allà, igual que està, no? A la resta d'escoles del municipi, jo crec que és una qüestió important, com deia, per poder acostar, no, als joves, no, aquest neguit, no, per posar-se davant d'un micròfon, davant d'una càmera, i poder parlar, no, de temes que ells vulguin parlar d'interès, no, a nivell cultural, a nivell polític, a nivell esportiu, a nivell del que ells vulguin parlar, no, i que puguin debatre i que puguin. Jo crec que és una activitat maca, no, que també doncs alimenta l'esperit crític, alimenta, no? Jo crec que funciona molt bé, funcionarà molt bé també aquest curs, perquè sempre hi ha un grup de joves, el que deia, que al final intentem cobrir les necessitats d'aquells joves, no?, que s'apropen a l'equipament juvenil, que ens fan arribar propostes,

0: I bé, totes aquestes activitats, oi?
1: Exacte, sí, a partir del dia 20 de setembre, diumenge, si no m'equivoco, ara no tinc un calendari per aquí, però
0: Diumenge, sí, perquè
1: diumenge, sí.
0: coincideix amb la cursa al Puig de Tiula. Al
1: Exacte.
0: matí hi haurà la cursa
1: I
0: al
1: a
0: Puig
1: la
0: de Tiula.
1: tarda hauran de venir cap a l'equipament juvenil. Exacte, doncs el diumenge 20 de setembre, de 5 a 8, els esperem allà a les famílies i els joves a que puguin acostar-se i passar una tarda amb nosaltres.
0: Molt bé, no sé si vol afegir res més de cara a aquest inici de curs també a l'Espai Jove.
1: Doncs comentar que a partir... Farem una presentació pública, evidentment, però ja us ho avanço, a partir de principis d'octubre tindrem un servei més que s'incorpora a l'equipament juvenil, un nou recurs que doncs, hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana. Pues em sembla que, si no m'equivoco, serà cada dimarts de matí a tarda, no? De manera gratuïta, doncs, que ajudarà aquests joves que, si doncs, volen marxar doncs, a fer un Erasmus, com deia, a fer un voluntariat, a treballar fora, a estudiar fora, doncs, que puguem fer doncs, aquest acompanyament, no? Perquè al final, quan vols marxar fora, et fas moltes preguntes, és molta documentació la que has de portar, a vegades ha de ser un visat o no, depèn si és a dintre de la Unió Europea o no, i per tant doncs, incorporem aquest servei perquè notam que teníem aquesta necessitat però que no teníem algú doncs, format al 100% per poder donar aquest servei amb una qualitat, amb una excel·lència, no? Doncs a partir de principis d'octubre incorporem aquest nou referent que serà també, doncs, que s'hi suma, no?, amb la resta de referents que hem comentat abans, no? Per tant, creiem que és una fita molt important perquè millorem aquesta qualitat a nivell de l'equipament juvenil. Per tant, bueno, és el que dèiem abans, intentem abarcar, intentem arribar allà on el jove ho necessita.
0: Doncs Pau Rodríguez, regidor de Joventut, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la pròxima, que vagi molt bé.
1: Gràcies, bon dia.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: Fuster.
4: Bon dia,
0: Fuster. Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb el compositor Galdric Vicens i una peça estrenada el 2014 a Cotlliure, el Pere de Santa Maria, que interpretarà la cobla Flama de Farners.

Era la cobla Flama de Farners amb una sardana del compositor de la Catalunya Nord, Galdric Vicens, el Pere de Santa Maria. I a continuació, una sardana del 2002 de Lluís Albert, Lloret, mil anys, que interpretarà la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Lloret mil anys, de Lluís Albert i Ribas, un compositor que ens va deixar l'any 2021, i ho hem escoltat amb la cobla Ciutat de Girona.

Per a la part central del nostre programa d'avui tenim de protagonista el compositor Josep Freixas i Vivó. Farem el primer de tres programes que preparem amb una selecció de les seves sardanes dels CDs enregistrat per la Cobla La Principal de la Bisbal amb les obres d'aquest autor titulats Sardanes oblidades. Podem oferir aquestes gravacions amb la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya, ja que la família de l'autor les han posat gratuïtament a disposició de les emissores adherides a la Confederació amb l'objectiu de promoure la seva obra i la seva biografia.

Anem a la selecció que tenim avui de Josep Freixas i comencem amb una obra del 1984, Papallons i paperoles, una evocació d'una imatge camperola.

Acabem d'escoltar Papallons i paperoles, de Josep Freixas, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A continuació serà una dedicatòria d'amistat i també muntanyenca, del 1957, Drecera enllà.

La principal de la Bisbal l'ha interpretat Drecera enllà, de Josep Freixas. I seguim amb aquesta cobla, ara amb un altre títol del 1957, Record de festa, inspirada en les alegres converses d'una reunió familiar.

Ha estat la sardana Record de Festa, una dedicatòria familiar. A continuació tenim una composició de l'any 1963 amb inspiració pastoral, Festa a muntanya.

0: Josep Freixas i Vivó va néixer a Capellades, a l'Anoia, el 1930 i va morir a Terrassa, al març del 2020. Fou músic, compositor, director i pedagoga musical. Durant la seva trajectòria vital i professional va portar a terme una intensa activitat musical, principalment en el camp pedagògic, destacant el seu esperit emprenedor en la Fundació de Capelles de Música i Escolanies. A Terrassa va ser fundador i president de Joventuts Musicals i formar part de diversos conjunts instrumentals. Va formar part del grup impulsor de la creació d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals el 1954.
1: Va ser professor, compositor i director de l'Escolania de la Sagrada Família i de l'antiga Coral Santa Cecília. També va ser director de l'Escola Municipal de Música de Terrassa entre els anys 1969 i 1991, quan es va jubilar. I també va ser fundador i primer director de l'Escola Municipal de Música de Vilanova i la Geltrú entre el 1974 i el 79. Més enllà de la seva activitat pedagògica i de direcció musical, Freixas també va ser un prolífic músic i compositor. Durant la seva carrera va escriure més d'un centenar de sardanes i va editar una dotzena de discs.

Seguim amb la principal de la Bisbal, ara amb una dedicatòria infantil de Josep Freixas de 1954, Trenes Daurades.

Hem escoltat Trenes daurades, una referència al pentinat d'una nina dedicada a Montserrat Freixes. Continuem amb una composició del 1973, Des de lluny, que descriu els sentiments d'algú que retorna després de passar temps lluny de la llar.

Hem escoltat Des de lluny, de Josep Freixas, i tot seguit una sardana de 1979 que el compositor va dedicar a un indret de l'Anoia, Miranda de Capelló.

història El paisatge de la noia, estimat per Josep Freixas, Miranda de Capelló. I tancarem aquesta selecció de sardanes d'aquest autor amb una obra del 1980 que està inspirada en la història de Terrassa, Ressons de Gara.

Era la principal de la Bisbal amb ressons de gara, que Josep Freixa es va dedicar a la presidenta de la Unió de Colles, Núria Escudé.

Bé, amics i oients, arribem al final del nostre programa. Esperem que us hagin agradat les sardanes que hem triat per avui, que la part central han estat sardanes oblidades de Josep Freixas Vivó. Agraïm, com sempre, la vostra atenció i us animem que ens acompanyeu de nou la setmana vinent, escoltant la nostra estimada música de cobla.

I a la part final del programa recordarem el compositor Pere Rigau, anomenat Barretó, de qui aquest mes de gener es compleixen 115 anys del seu naixement. Escoltarem una popular obligada per a dos flabiols, La Patinadora, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Aquesta interpretació acomiadarà el nostre Dansa Viva d'avui. Bon cap de setmana i a reveure!

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics. Avui comencem de nou amb el compositor Vicent Martín i Soler i la seva òpera Una cosa rara. Hem anat escoltant ja altres fragments d'aquesta òpera amb transcripció per a instruments de vent. La interpreta la formació Moonwinds, un conjunt de música de cambra dirigit per Joan Enric Lluna. I avui escoltarem el divertimento número 2 en si bemol major, l'andantino allegretto, andante con moto allegretto, andante y cotillón. Aquestes quatre parts d'una cosa rara.

Hem escoltat el divertimento número 2 en si bemol major, una part, un fragment de l'òpera per a instrumentació de música de cambra de Vicent Martín i Soler, Una cosa rara. A continuació tenim òpera amb la veu de Luciano Pavarotti, tres àries interpretades per aquest gran tenor. La primera, de Jules Massenet, de Manon Lescaut, a Dispar Vision. La següent, de La Bohème, de Giacomo Puccini, la peça anomenada In un coupé o Mimi tu più non torni. I després de Bellini, de l'òpera Il Puritani, Vieni fra queste braccia. Són a càrrec de la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Lamberto Gardelli. Doncs ara ens acompanya la gran veu de Luciano Pavarotti.

Hem escoltat tres àries d'òpera amb la gran veu de Luciano Pavarotti. I a continuació, el protagonista serà el piano amb el grandíssim Frédéric Chopin. El concert per a piano i orquestra número 1, en E menor opus 11, que serà a càrrec de la London Symphony Orchestra, dirigida per Gianandrea Noseda. I el pianista solista és un reconegudíssim intèrpret coreà que es diu Seung Jin Cho. D'aquesta obra escoltarem una part, un fragment, que és l'Allegro Maestoso.

Hem escoltat un fragment del concert per a piano i orquestra número 1 en E menor, opus 11, de Frédéric Chopin, amb la London Symphony Orchestra i el pianista Seongjin Cho. I per la part final del programa tenim unes parts corals de l'òpera de Beethoven Fidelio, la seva única òpera, al final, amb l'orquestra, cors i solistes de l'òpera de Frankfurt, dirigits per Lovro von Matassig.

0: I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Hi ha famílies que semblen palaus, però fora tot és ordre, bellesa i silenci. Per dins, però, cada habitació guarda una esquerda. Amb aquest concepte, obrim avui una novel·la de secrets, records i un jardí que sembla respirar amb el pas del temps. Benvinguts a Entre Històries, un espai de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines de Mirall Trencat de Mercè Rodoreda, una de les grans obres de la literatura catalana. En aquesta ocasió, coincidim amb els dies de l'11 de setembre, la Diada de Catalunya, aquest episodi vol ser també un petit homenatge a un dels grans clàssics escrits en català.

Vet aquí que una vegada hi havia una dona anomenada Teresa Goday, una figura poderosa i elegant. Teresa ve d'un origen humil, però aconsegueix ascendir socialment fins a convertir-se en el centre d'un món refinat. Després del seu primer matrimoni i de la seva entrada en una vida acomodada, Teresa acabarà unida a Salvador Valldaura. Junts construeixen un univers familiar que té un escenari fonamental, una torre senyorial a Sant Gervasi, amb un jardí que no és només un jardí, sinó gairebé un personatge més. A partir d'aquí, la novel·la segueix diverses generacions de la família Valldaura-Ferriols. Cada personatge porta una ferida pròpia, un desig amagat o una veritat que no sempre es pot dir en veu alta. La història no avança com una aventura ràpida, sinó com un record que es va trencant en fragments. Hi ha amors frustrats, gelosies, morts, secrets familiars i una sensació constant que el temps ho acaba cobrint tot. La casa, que al principi sembla símbol de prosperitat, es converteix a poc en un espai de decadència i memòria. I enmig d'aquest món, Armanda, la minyona, observa i calla. Ella és una de les grans depositàries dels records de la família. Quan tot sembla desaparèixer, Armanda continua sent una mena de testimoni silenciós d'allò que va ser i ja no pot tornar. Un dels grans encerts de Mirall Trencat és que el títol ja ens dona una clau. La novel·la no ens ofereix una història ordenada i neta, sinó un mirall trencat a trossos. Cada fragment reflecteix una part de la família, però cap tros no ho explica tot per si sol. Per això, la lectura té una bellesa tan especial, perquè Rodoreda no només explica què passa, sinó com el pas del temps transforma allò que passa. També és molt interessant la mirada sobre la burgesia catalana. La família Valldaura-Ferriols viu envoltada de refinament, però sota aquesta aparença hi ha soledat, fredor i culpa. Els personatges semblen voler protegir una imatge perfecta, però la vida, com un vidre trencat, acaba deixant veure totes les fractures. I aquí és on la novel·la connecta molt bé amb la Diada, perquè quan parlem d'un clàssic català no parlem només d'un llibre antic o important, parlem d'una obra que conserva una llengua, una manera de mirar el món i una memòria col·lectiva. Mirall Trencat ens parla d'una família, sí, però també d'una comunitat que ha après a llegir-se a través de les seves ferides, dels seus silencis i dels seus records. Arribats a aquest punt, toca posar una mica de música a la celebració. I avui, amb la Diada tan present, la cançó triada és El cant dels ocells, en la versió de Sílvia Pérez Cruz. Potser no és una cançó que expliqui una història de manera clara, però sí que transmet molt. Té un to trist, suau i emocionant, i això encaixa molt bé amb Mirall Trencat i amb la manera d'escriure de Mercè Rodoreda, ja que l'autora no necessita grans crits per emocionar, perquè sovint ho fa amb petits detalls, amb silencis i amb records. I aquesta cançó també té això, emoció, calma i memòria. A més, la novel·la està molt lligada a la natura, als jardins, als arbres, les flors i els ocells hi tenen molta presència. Per això, el cant dels ocells ens pot ajudar a entrar en aquest món de Mirall Trencat, un món delicat i molt català. Així que, sense més dilació, intro música.

A diferència d'altres clàssics que hem tractat al programa, Mirall trencat no és una obra que visqui sobretot de grans adaptacions populars. La seva força principal és literària. Tot i això, la novel·la sí que va tenir una adaptació televisiva destacada a TV3 l'any 2002. El format audiovisual permetia veure allò que el llibre suggereix amb tanta força. La torre, el jardí, els vestits, les mirades i el pas dels anys sobre els personatges. Però també plantejava un repte molt gran, perquè adaptar Rodoreda no és només explicar una trama, sinó conservar una atmosfera. També podem entendre el seu llegat en relació amb altres obres de l'autora. Si La plaça del Diamant ens apropa a una veu molt íntima i popular, Mirall trencat desplega un molt més coral, més aristocràtic i més fragmentat. Són llibres molt diferents, però tots dos han ajudat a situar a Mercè Rodoreda com una autora imprescindible dins de la literatura catalana. Avui hem obert les pàgines de Mirall trencat, una novel·la feta de records, silencis i ferides familiars. L'autora ens convida a mirar una casa, una família i una època que es van desfent lentament, com si cada vida fos un fragment d'aquest mirall que dona títol a l'obra. Rodoreda ens mostra com el temps pot trencar una família, una casa i tot un món. Però també ens recorda que la literatura pot guardar-ne la memòria, i en dies de diada, recuperar un clàssic com Mirall trencat és una bona manera de celebrar la força de la literatura catalana. Gràcies per haver-me acompanyat en aquest homenatge a Rodoreda, a Mirall trencat i a la literatura catalana. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i també a Spotify, on tornarem a un altre clàssic universal. Fins ben aviat, aquí, a Entre Històries.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, avesades amigues i avesats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que, una setmana més, suposem que de manera lliure i voluntària, us afegiu a un nou viatge sonor pels insondables oceans de les músiques d'inspiració tradicional. Salutacions cordials i abraçades de Belén Losada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que us guiarem tot seguit durant la nostra singladura número 935. Iniciarem l'edició en el País del Sol Naixent amb el nou i fenomenal àlbum de la més internacional de les seves bandes del gènere Minyo. Tot seguit posarem un peu a Sèrbia i l'altre a Hongria amb un magnífic treball col·laboratiu entre artistes consagrats dels dos països. A la secció Tot Terreny, quatre presentacions més, ben xules i variades. Des de Txèquia, el nou disc d'un músic singular d'arrels iranianes que ens endinsa ara en l'espai del folk italià. Des de Noruega, quatre virtuosos que ens transporten els sons hindús. Des de Xile, l'obra d'un jove que restaura folclores autòctons. I des d'Azerbaijan, la música atàvica d'un virtuós del tar. Per concloure el programa en clau femenina, anirem a Dinamarca per solaçar-nos amb les composicions d'una elegant i talentosa artista d'arrels turques. Arrenquem ja, doncs, amb From Japan With Love, el nou i de nou sensacional àlbum dels fabulosos Minyo Crusaders, la nombrosa formació japonesa que s'ha tornat a situar amb aquest treball al capdamunt de la llista dels millors, en aquest cas del mes de setembre, segons els membres de Transglobal World Music Chart, amb una nova dosi de fantàstic minyo, gènere tradicional per excel·lència, un cop més fusionat amb cúmbia i altres sons llatins.

From Japan With Love, així s'anomena el nou i super treball discogràfic de Minjo Crusaders, formació de Tòquio que ens han interpretat fa uns moments tres peces sense pausa, Hokai Bonuta, Kokiriko Bushi i Hanagasa Ondo. El Minjo és l'estil tradicional més estès en terres nipones, tot i que la realitat és que per als japonesos és alhora proper i distant. Aquesta aparent contradicció no ho és tant, en realitat. Tot i que no són moltes les bandes superpopulars del gènere, el cert és que el Minjo impregna per tot arreu les músiques contemporànies del Japó de manera subtil i ineludible. Això quadra totalment amb la idea que tots tenim del país asiàtic. Són al mateix temps molt tradicionals i absolutament avantguardistes. Avui en dia, segons el nostre humil criteri, Minjo Crusaders són els màxims representants d'aquesta idea gràcies al fenomenal estil de fusió que creen i interpreten folk, nipó i cúmbia i altres sons propis de contrades llatines agafats de la mà en unes composicions realment refrescants i aptes per al ball. From Japan We Love, vet aquí el nou disc dels Tokiotas Minjo Crusaders que celebren amb ell els 15 anys d'aventures musicals. Una obra de la qual ens acomiadarem tot gaudint amb altres tres perles que sonaran consecutivament, Kiyama Ondo, Waido Bushi i Iyo Manzai.

Anem amb la segona presentació discogràfica d'aquesta edició de Messenger número 935, segona de la nostra 24a temporada en antena. Posarem un peu a Sèrbia i l'altre a Hongria amb Naked, una fenomenal obra col·laborativa entre destacats i reconeguts artistes d'ambdós països europeus. Per un costat tenim el gran quartet serbi d'etno jazz balcànic Naked i per l'altre la Katos Mònica Folk Trio, formació hongaresa de sons folklòrics comandada per una de les més destacades artistes del panorama de la tradició musical black romaní. El resultat d'aquesta unió d'enginys i talents és aquest Naked que tenim entre les mans, un àlbum que combina veus autèntiques i ritmes precisos amb la de la tradició romaní hongaresa i capes de trip-hop jazz balcànic, creant un so únic i distintiu que ens ha captivat des del primer instant. Cal dir que tant Naked com Mònica Lakatos, ja han sonat per separat en diverses ocasions en el nostre programa. I per això hem de celebrar que músics tan destacats del planeta dels sons tradicionals i dels que se n'inspiren hagin decidit editar per fi aquest treball conjunt que va començar a gestar-se fa ni més ni menys que 15 anys. Us deixem amb dues peces fantàstiques de Naked i la Katos Mònica Folk Trio i després us seguim explicant.

Sàbitos i Botoló. Aquests són els títols de les dues formidables composicions que acabem d'escoltar, sorgides de Naked, un àlbum col·laboratiu entre la formació sèrbia de sons balcànics d'aires jazzístics Naked i la Katos Monica Folk Trio, grup de sons tradicionals romanins d'Hongria. Com dèiem abans, la idea de fer quelcom conjunt va néixer ja fa tres lustres, quan les dues formacions van coincidir en el festival Babel Sound a Hongria l'any 2011. La idea va quedar aparcada, però no enterrada. L'any 2021, per fi, tant el quartet serbi com el trio hongarès van trobar les seves intenses agendes artístiques al moment i la sinergia necessaris per donar vida a aquest singular treball discogràfic que s'ha cuinat, com veieu, a foc lent. Però ha valgut la pena aquesta paciència de Naked i l'Akatos Monica Folk Trio per obtenir un resultat òptim que marida a la perfecció sons tradicionals i contemporanis de dues contrades europees que, històricament, tenen profundes i antigues connexions culturals. Naked, el títol de l'obra, té un doble significat. Per un cantó és evident la seva similitud amb Naked, el nom del quartet serbi, i per l'altre, Naked significa en hongarès per a tu. Us deixem uns minuts més amb altres dues peces estupendes de Naked i l'Akatos Monica Folk Trio, Zabelzlia i Kalevala.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Arriba el moment de la nostra secció més flexible, en la qual avui tenim quatre estupendes propostes discogràfiques d'allò més variades i amb qualitat indiscutible. Ens situarem amb la primera a Txèquia, el país que acull el singular i genial músic d'origen iranià Shahab Tulubi, un artista al que ja havíem tastat anteriorment en la seva vessant flamenca. Però ves per on, que ara el bo de Shahab li ha donat per capbussar-se en el territori de les músiques d'arrel italianes. El disc que tenim entre mans s'anomena Ci vediamo Goldoni, quart disc en estudi del músic txec iranià, qui ens demostra que el seu talent en la creació i interpretació de músiques mediterrànies no té límits. Amb els dos àlbums flamencs de Tulubi, que ja han sonat a la més enllà, ja es feia palès aquest talent, i ara que ens porta de viatge cap a terres italianes, encara més. La factura de Ci vediamo Goldoni s'ha gestat al voltant d'una efemèride i un homenatge de l'obra de teatre de 1762, Le Barouf, Chiozote, text del dramaturg venecià Carlo Goldoni, prolífic autor de la Venècia del segle XVIII. A Shahab Tulubi li van encarregar la música per aquesta producció del teatre Vino Radi de Praga i, com que la cosa va quedar tan i tan bé, ara pren forma d'àlbum. L'escoltarem quatre delícies sense pausa. Bam, bam, bafa la campana, la baldoria, serenata de la espiaggia i tarantela di mare.

Pues a ver.

Tornem al continent asiàtic, tot i que l'edició discogràfica que tenim entre mans en aquests instants ha estat gestada i elaborada a Noruega. Prayers, eventual, un conjunt eventual, almenys fins ara, que s'estrena amb disc homònim. Aquest és el projecte que neix com a fruit d'una llarga col·laboració entre la talentosa intèrpret de sitar Rohini Sahaipal i el seu mentor, el llegendari virtuós del Bansuri, compositor i guru pandit Hari Prasad Chaurasia. Per crear el treball van ser convidats els compositors i músics Bendik Hofset amb el saxo i Javid Afsari Rad amb el santur, que juntament amb Chaurasia han creat una música contemporània que abraça les tradicions de la música clàssica índia, el jazz i la música persa. Prayers va ser un encàrrec de Global Oslo Music, entitat que organitza concerts i agrega una xarxa de músics del país nòrdic que s'interrelacionen a molts nivells per enriquir i diversificar el panorama musical en la capital noruega. El projecte Prayers és una proposta elegant i molt complexa, creada i interpretada per músics de gran nivell i ara enregistrada i disponible en format digital. L'àlbum també inclou música del compositor i intèrpret Mats Eilertsen, qui remena mestria al contrabaix, i també les tables de Jai Shankar. Us deixem uns minuts amb dues peces fenomenals del debut homònim del grup Prayers, Oasis i Prayers 1.

Marxem ara cap a Sud-amèrica, més concretament a Xile. Allà ens trobem amb un jove compositor, cantant i multiinstrumentista que amb només 23 anys ens ha sorprès molt gratament amb una obra de música d'arrel autòctona. El Niño és el títol del primer llarga durada de l'artista emergent Pedro Mardones, una obra instrumental que ens convida a gaudir d'un viatge sonor al llarg dels 5.000 quilòmetres que abasta la serralada dels Andes. El Niño ha estat elaborat completament amb instruments tradicionals andins i sud-americans, com ara el guitarró xilè, un cordòfon de 25 cordes emprat tradicionalment en la poesia xilena improvisada, el charango, la quena, el quenacho, el moceño, les chaicas, el pal de pluja, el bombo i la guitarra acústica. Pedro Mardones, malgrat la seva joventut, ja demostra un gran domini sobre l'ús de tots aquests instruments esmentats i no gens menys sobre la capacitat de posar al dia els sons folclòrics de la seva terra, amb 7 composicions pròpies en el disc i només una de tradicional, arranjada per ell mateix. Ens solaçarem una estona tot escoltant 3 peces ben boniques del Niño, l'òpera prima del jove xilè Pedro Mardones, un músic del qual segur que ens sentirem molt a parlar en el futur com a guardià del folclore sud-americà, especialment de l'andí, La Cruz, Colibrí Rojo i Gala.

Amb la quarta i última proposta discogràfica de la nostra secció Tot Terreny d'avui, ens traslladarem geogràficament a Bakú, la capital de l'Azerbaidjan, i temporalment a finals del segle XIX, un temps en què els primers terratinents del quitrà i el petroli de la regió organitzaven esdeveniments culturals en els seus palaus. Una nissaga de músics, els Mansurov, hi eren molt presents en aquelles vetllades musicals de l'alta societat, i ara un dels descendents d'aquella estirp, Elkar Mansurov, acaba d'editar un disc instrumental que recull aquelles tradicions sonores interpretades únicament amb el tar azerbaidjanès. L'era soviètica va enterrar durant dècades les tradicions culturals i socials autòctones, com va passar també la resta de les repúbliques de la URSS. Però, com en la majoria d'indrets, algú es va encarregar de mantenir-les vives, tot i que en l'ostracisme. Bahram Mansurov, el pare del Khan i net dels fundadors de la nissaga musical, va ser el responsable de conservar el folclore azerbaidjanès basat en l'ús del tar, un estil musical que s'hi compta entre els molts que conformen el makam, un elenc de músiques tradicionals que s'estén al llarg de la ruta de la seda euroasiàtica. Bayati Isfahan Dastak és el títol de l'obra d'Elkan Mansurov, un àlbum amb 38 peces curtes, instrumentals, amb les quals el virtuós del tar fa reviure antigues tradicions sonores. N'hem escollit quatre d'estupendes per compartir amb vosaltres: Daramat, Shari Bayati Isfahan, Maye Bayati Shiraz i Koyasta.

0: Vives, un racó de més enllà reservat a les grans dones de la música.
1: Se'ns esgota el temps d'avui, així que anem ja amb l'última presentació discogràfica d'aquesta edició de Més enllà número 935. Marxem cap a Dinamarca, on viu i treballa des de fa temps l'artista d'origen turc Hilal Kaya, autora de l'àlbum Sumbul, editat a finals del passat mes d'agost. Amb arrels en la música folk turca i un profund amor pel rock, el jazz i els paisatges sonors psicodèlics, Hilal Kaya crea una expressió musical personal on melodies microtonals es troben amb arranjaments moderns i improvisació, donant vida a un repertori variat que bascula constantment entre la tradició i l'avantguarda. Les arrels de Hilal Kaya remunten a Sivas, en el centre de Turquia, una regió coneguda per ser el bressol d'alguns dels poetes i trobadors folklòrics més importants del país. Les tradicions musicals locals de la zona, profundament modelades per l'emoció, la narració i el patrimoni oral, han jugat un paper important en la fundació de la música folk turca i continuen influint en el nucli del so, no només el de Hilal Kaya, sinó també en el d'altres molts artistes d'arrels anatòliques. Us deixem fins a la conclusió del programa amb algunes de les peces fenomenals que inclou Sumbul, el nou treball discogràfic de la talentosa i elegant cantant i compositora turc-danesa Hilal Kaya, Birlok Masebda, Basindaki Yazma Absar Eleri, Trakien Sunrise, Fasli Trakien, Sumbul i, si queda temps, alguna més. Ens trobareu a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos una vegada més per repassar aquestes cançons històriques de la música pop i rock de tots els temps aquí al Rock and Classics. Avui seguim el nostre repàs particular a la discografia dels de Constantí, els Pets.

Aquest és el tercer programa consecutiu que dediquem a la banda de Constantí i els Pets. Ens estàvem situats en l'anterior capítol a l'any 1999, quan es va publicar l'últim treball produït per Marc Grau i en el qual ell participava molt activament amb la seva guitarra elèctrica. El disc es deia Sol, es va publicar el 1999 i, evidentment, doncs, va ser un punt d'inflexió molt trist per als seguidors dels Pets. A mi aquest disc em va sorprendre perquè després de l'època festiva del disc Bon Dia, doncs les coses van començar a canviar, semblaven ja molt més madurs, més introspectius, i a banda de portar-nos encara algunes cançons que seguien la línia del treball anterior, doncs ja van començar a fer cançons, doncs, com deia, molt més reflexives pel que fa al pas del temps, a l'edat, al canvi del voltant dels components dels Pets respecte al seu pas a la vida més que adulta, perquè ja començaven a tenir uns anyets aquell 1999. Un exemple des d'aquest sol, aquest gran i bonic tema, que es diu, senzillament, Gran, els Pets.

Doncs sí, els pets ja s'havien fet grans, no solament en edat, sinó també en aquesta espectacular manera de composar cançons amb Lluís Gavaldà i amb la producció espectacular de Marc Grau, el tema Gran des del treball Sol. Seguim amb un altre tema en la mateixa línia. La vida és bonica però complicada, amb una història particular dels pets.

em sembla una cançó deliciosa dels Pets. Realment, després d'escoltar cançons com aquesta, penses quina delicadesa, quina inventiva tan interessant la de Lluís Gavaldà. No tornaràs, amb aquestes escenes bucòliques, reflexives, sentimentals. Doncs ens imaginem aquesta casa on ha marxat una parella i on el cas queda a la casa, doncs va veient el que ha deixat aquella parella, que ja no hi és i aquí segueix estimant. Així doncs, molt interessant, No tornaràs. Aquest és el tema que tancava el treball Sol, com us dèiem abans, l'últim treball amb Marc Grau a la guitarra dels Pets i a la producció fantàstica que fins aquells moments ens va acompanyar. Bé, canvi d'història, saltem 2 anys després, de l'any 2001, quan després d'una gira en la qual doncs van celebrar els seus 15 anys i en els quals doncs es va trobar evidentment a faltar a Marc Grau, que després de la gravació d'aquest treball poc després va morir a causa d'un càncer, doncs van estar girant arreu de Catalunya els seus últims discos fins aquells moments. Durant aquells 15 anys de carrera van aconseguir fer moltes grans coses. Van incorporar-se Jordi Picazo a la guitarra i Xavier Ibáñez als teclats, que ja havien estat enregistrant amb Marc Grau en la gravació del disc Sol. I arribem a l'any 2001, com us dèiem, amb el disc Respira, que comença així d'alegre, contradictòriament, amb la producció de Brad Jones, un disc que van dedicar a Marc Grau amb temes com Estúpidament feliç.

Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

0: malaltia, però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs.

però corre, hem fet feliços al Patxi, que hem fotut una puta bossa nova, que no sé ni el que és. La carrima catalana, primo, l'oncle Ibai Avalle.

0: Programa presentat per Josep Maria Curado.
1: En l'edició d'avui de Hot Dance 80 escoltarem a la història de la música dance a Calvin Rotain. Al meridià del programa escoltarem el número 1 de la Billboard d'Estats Units. I després escoltarem temes dels 70s, 80s i 90s, com sempre, el vostre programa dance de dècades anteriors. Estem parlant de Hot Dance 80. Calvin Rotain, en realitat Mike van der Bieben, és un DJ i productor de house alemany. Rotain va aconseguir la fama europea a l'estiu de 1995 en el llançament del seu primer senzill, el I Believe.

Aquest treball va estar produït en col·laboració amb Raymond Zenker, que el va convertir en un gran èxit de discoteques amb el seu característic sample, i també va aconseguir que fos número 1 a les llistes de diversos països. El següent single va ser el Push Me to the Limit.

Aquest tema el va cantar la cantant nord-americana Francine McCoy, coneguda artísticament com a Frankie McCoy. Després que el seu tercer senzill, You've Got To Be You, no aconseguís entrar a les llistes, Calvin Rothay va tornar al 1997. Estàs escoltant la història de la música dance avui amb Calvin Rothay.

Beats on You, MC Sara and the Real McCoy. És el primer que escoltem avui a Hot Dance 80, un programa que es dedica a punxar-te la música dance dels 70s, 80s i 90s. I us hem presentat avui aquesta versió de Leads on You, presentat pel Toni Peret, que en el seu moment no sabia ni que sortiria ell a la presentació en aquest disc. Per cert, en Toni Peret va rebre el Premi Antena d'Or 2024 al Casino d'Aranjuez. La Federació d'Associacions Professionals de la Ràdio i la Televisió li va otorgar l'Antena d'Or el 2024 en la categoria de ràdio. I seguim escoltant molta més música a Hot Dance 80. En aquesta ocasió seran dos germans, Two Brothers on the 40th Floor, 24/7, amb una cançó anomenada Dreams Will Come Alive.

anem a escoltar una nova versió d'una cançó anomenada Keep On Dancing de DJ Bobo, que es diu Peter René Bowman i va néixer a Colica, en Suïssa, la nit de Reis de 1968.

Com a prometedor productor de música dance, el seu primer gran èxit va venir amb el senzill Somebody Dance With Me, algú balla amb mi, que és molt semblant al Somebody's Watching Me de Rockwell. Ho anem a comprovar?

I és el que diem sempre, que hi ha cançons que s'assemblen moltíssims, unes acaben a jutjats, altres no. Aquesta és la cançó de Rockwell, Somebody's Watching Me, que estava acompanyada dels coros pel Michael Jackson.

Potser ho hem dit en més d'una ocasió, Rockwell és fill del fundador i director executiu de la Motown, Berry Gordy Margaret Norton. Per evitar les acusacions de nepotisme, Rockwell va assegurar el seu contracte de gravació sense el coneixement del seu pare. A la Motown es va fer més conegut amb el nom de Rockwell. Somebody's watching me. Algú m'està mirant? I si algú m'està escoltant i vol participar a Hot Dance 80, només has d'enviar una nota de veu al 626-440-111. Repeteixo, 626-440-111. I ara, a Hot Dance 80 arriba Angelo. I aquest Boogie Down, que no és pas que sigui música dance, però triomfava a les pistes de ball.

0: Tots els números 1 de la Billboard de Hot Dance 80.
1: I avui, el número 1 de la Billboard a 1981 és aquesta cançó de Kim Carnes. Va ser número 1 del 16 de maig al 13 de juny del 81. Una setmana després, el 20 de juny, va ser número 1 al Midley de Stars on 45. I l'altra setmana, el 27 de juny, va tornar Bette Davis Eyes a ser número 1 fins al 18 de juliol del 81.

la música de 1981 a Hot Dance 80 a la mà dels Stars on 45. I ara anem a escoltar una cançó que el senzill va estar escrit pel compositor peruà Walter León Aguilar i interpretada per primera vegada pel grup peruà de cúmbia Los Ilusionistas. Fou publicat el 1975 com el senzill de l'àlbum d'Insa. Però és que anys més tard, molts més anys tard, va fer aquesta versió dance, en Gary Lowe, La Colegiala.

i anem a entrar al món de les versions. New Life Generation va fer aquest remix de la cançó lenta de I Like Chopin de Gazebo. Recordo estar sintonitzant a la teva emissora preferida, Hot Dance 80. El programa dance que et punxem música dels 70, 80 i 90.

Ei, sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, la millor música dance dels 70, 80 i 90. Ara estem punxant Pump Up the Volume dels Mars.

0: Yo, what happened to peace?
1: I acabarem el programa d'avui amb la banda sonora d'una pel·lícula. I recordeu, Hot Dance 80 és una producció d'HBMR. Des de la producció de l'Astruci, Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical amb Bàrbara Roja Show. I dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado. Anem a agafar unes vacances i ens anem al mar amb un gran creuer. Adéu-siau.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

来了，买了。